Bona tarda, amics. Amb vosaltres avui anem a parlar del poble, bien sûr, un village de plus, com nos avons l'habitude, du village de Mont-ral, que es troba a Nova Plana Alta, a la

Doncs bé, Mont-ral té un terme extens i privilegiat, ja que se situa dins les muntanyes de Prades i domina, des de la seva posició, l'extensa plana de l'Alcà. Els rius Brugent i la Glorieta defineixen els dos vessants principals del terme on conflueixen les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà. L'altitud del lloc, 888 metres sobre el nivell del mar, li proporciona un clima extremament i ben extremat, amb particularitats diferenciades de la resta de la comarca. Entre els segles XVIII i XIX, l'agricultura va donar un fort impuls als diversos nuclis de la població del terme. Les produccions principals eren els cereals, la vinya, l'olivera, l'ametller, l'avellaner, i altres activitats productives han estat extracció de minerals de pedra calcària, els molins del riu Brugent i la central elèctrica del riu Glorieta. Doncs bé, el municipi de l'Alt Camp, situat a la banda de llevant de les muntanyes de Prades, el territori amb una extensió de 34,65 km quadrats és enlairat. A grans trets es poden diferenciar dues zones, la vall del riu Glorieta i la vall del riu Brugent. Aquests rius drenen el terme i els cursos són paral·lels. El clima, malgrat la seva proximitat al mar, és molt extremat, a conseqüència de l'altitud del terme. La població està distribuïda de manera molt desigual per tot el terme. Cal distingir quatre nuclis urbans: Mont-ral, Farena, la Xagaviva i el Bosquet, a més dels masos disseminats de la Cadeneta i Cabrera. La CTC diu la població, bon, jo no vull pas dir el nombre dels habitants que habiten en aquest village, mais aujourd'hui se trouve que beaucoup de petits villages, qui furent de petits villages ou de lieux dits, qui ont grandi approprié, donc ils se trouvent rattachés au village et plus important qui reste encore debout autour. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de régions où, malheureusement, et peut-être ça va se passer encore davantage avec les temps qui passent, s'il n'y a pas une marche arrière, qu'on reverse la tendance qu'il puisse avoir, disons que c'est vrai, on risque peut-être de trouver encore des villages que pratiquement ils vont disparaître de plus en plus. Malgré un passé historique très grand, malgré une importance très grande, malgré une apportation à la culture, à la tradition et à l'histoire de Catalogne très grande aussi. Parce que je vous dis, il n'y a pas de petits villages dans un pays formé par tout le monde. La culture, l'histoire, la tradition, la langue sont véhiculées par tous les gens qui habitent dans ces régions-là. Et bon, aujourd'hui, il y a des petits villages. Hi ha petits pobles més petits, n'hi ha altres de més grans, i dissortadament doncs, n'hi hauran que potser encara tindran a desaparèixer, i seran potser més tard, no ho desitgem per ara, però seran agregats, com altres pobles els hi ha passat. Doncs bé, que Mont-ral hi disposa de ser petit village, que són Farena, Xagaviva, el Bosquet, en plus de maisons de campagne que són un peu disseminées, a droite, a gauche, et par pied de la nature, de la Cadeneta i Cabrera. On va écouter une musique de plus et on continue à parler de Mont-ral parce qu'il y a encore beaucoup de choses à parler.

formada en el segle XVIII, època de la qual data la construcció del campanar. Una balconada disposada davant de la porta permet de contemplar tota la plana del camp. Don Vlad, sé que això és així de bé. La quarantena de cases que formen la població, algunes malmeses disordenament i d'altres arranjades com a segona residència, es troben escalonades al vessant solar del turó. Al llarg del carrer Major, a l'extrem superior de la qual hi ha el refugi Moster-Requesens, que depèn del centre de lectura de Reus. El nucli del Busquet i de l'Aixagaviva es troben formats per una dotzena de cases, com ja us he dit. En aquest darrer es conserva un casal senyorial de l'època medieval. La veu popular creu que fou residència dels comtes de Prades. Farena és l'agregat més important del municipi de Mont-ral. Al capdamunt de la vila hi ha l'església romànica, probablement del segle XII, dedicada a Sant Andreu, patró d'aquest indret. La cinquantena de cases donen el testimoni de la seva importància en alguns moments superior a la del cap del municipi, encara que el castell de Farena gairebé ha desaparegut. La disposició de les cases, seguint el traçat de l'antiga muralla, fa que conservi tot l'aire de la vila closa. Doncs voilà, ce village que us ho dic, c'est un, disons, un village que té, disons, incorporé au village de Mont-ral, Farena, il disposait d'un château moyenâgeux. Et en suivant les maisons, on peut reconstituer les tracés des anciennes remparts de la fortification de la ville. Donc, vous voyez, à une époque, était peut-être supérieure à Mont-ral. C'est comme je vous ai dit que les choses changent, les choses cambien, et avant, ce qui était important, donc, ça a devingut de menys a menys, et ça a tingut que juntar pour esdevindre un agregat d'un altre lloc. Però, en fi, de totes maneres, el que és important, c'est un endroit très joli, c'est une région vraiment pour les gens qui aiment la nature. Els monts de Prades o les muntanyes de Prades són algunes coses extraordinàries, i en plus, que és que ho veig, vos êtes dans des régions qui sont vraiment calmes, tranquilles. Bien sûr, hi ha des voitures, n'ayez pas peur, cotxos n'hi ha per tot arreu. Però, en fi, si no n'hi ha gaires que permeten de poder-se reposar i fer aquelles migdiades a sota una olivera que són extraordinàries, doncs jo crec que si ja és una de les bones coses que pot tenir.

0: J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose de très important dans nos programmes, c'est la cuisine ou des bonnes choses qu'on trouve à manger dans l'ensemble des pays qui parlent catalan. Donc, je podria dir que les terres conservades, al començament del segle, les condicions del terreny han permès la producció de trufes i de bolets. Aquests bolets, la ramaderia, havia estat de sempre una de les activitats més importants, especialment el de bestiar de llana i la cria de bestiar boví, avui desapareguda del tot. Hi ha canterers de pedra calcària, coneguda amb el nom de pedra del Cuber. Fins al principi dels anys 80 hi havia a prop de Farena una piscifactoria dedicada a la producció de truites. Doncs, tout a changé, il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, bah, n'oubliez pas, on mange de très bonnes choses, des champignons extraordinaires, des cèpes bien sûr, et des truffes aussi. Lorsqu'il dit truffe, qu'il dit truffe, et sûrement ces côtelettes d'agneau grillées avec un bon aioli, même sans aioli, avec un peu de sel uniquement, croyez-moi, c'est quelque chose de très bon, avec un air de ces montagnes de Prades, donc ça doit être quelque chose à jeter l'ancre, comme ils disent les marins, et y rester. Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi, us desitjo des de terres occitanes en els nostres amics catalans que passeu una molt bona fi de tarda, i en els de Tolosa també, ben segur, i us dic fins al programa que ve, i com diuen els occitans, a deixat el plat le monde, merci el plat per haver demorat amb nosaltres, bueno serado y adixats.
1: Y a continuación, señores y señores, una canción de Fili Cotó de les que mai cantava la tieta. La crònica d'un tipo que es passejava pel món en lo cor a la mà i un bon dia es va trobar en un gat que li va saltar damunt del cor i se li va menjar. A partir d'aquell moment, per sobreviure, va tindre que recurrir a un marcapassos.
2: Senyor metge, jo tinc un problema molt greu. Tinc així un dolor que no em deixa dormir. No sé pas si en lo temps poc a poc me fa.

0: Ràdio Citanyo.
1: Calla ja, l'olengador, se n'anarà l'amor.
0: L'emoció del país.
2: Soy Maelo, si es pla d'engust en l'emissió dels Llibres d'Occità.

de papier. Ui, de favor. I eu abonar-se d'en pei de cal. Soy tal o menos acostumat. Soy tal o menos acostumat. Ai, pa mai besun de papier, vos con tut de memòria.

0: Cantez-le mon pays, cantez-le.
1: Radio Citagne.
2: Toulouse, Toulouse,
3: oh la ville rose.
2: Toulouse, Toulouse,
3: elle est pas plus en plus rose.
2: Toulouse, Toulouse,
3: c'est la ville étoile.
2: Toulouse, Toulouse,
3: explose.
1: L'émotion del país.
4: Un article del Cristian Andreu paregut le 28 d'agost de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com intitulat Le christianisme de Besit. Malgrat que fosse presfacce se debaner un avans la debuto historico de l'époque medievale, cal sabe que la religio cristiana comence già de Besido e fosse discutidos que se desvoluperon in la glesio agerun già in origine fosse primierenco a per aquí le secli catren. E malgrat que leu la glesio fuguet reconegudo per tutti, agerun tabe de differencios paimense entre occident e orient. Per assi, leu y agerun de bejus internos dinca d'uno de las communautats cristianos que leu menarion problemos entre cristians occidentals e orientals. Malgrat que jon duncos la miteixo cresenso religioso, calques gleijos localos comenceron d'haver de rituals diferents veleu pramu de cresensos paganos anterioros. Al segle IV hi havion dus grans grups in la regio cristiano. Les cresens de la gleijo oriental o de visit d'haver segun le rites bizantí, alexandri, armenia ou d'Antioquio e les cresias occidentals seguidus dels rites romà, visigot, galès, celte ou iber. Sa que la, per tutos e tutti, si abio de rites comus como le bautisme ou l'eucaristio. Ma en la d'acco, i abio già de diferencios como la confessiu diferento segu la regiu, l'abido din lei monasteris abio tabe de particularitas localos, malgrat que tempe le secle XIII abio de basos comunos un obido din la communautat e l'obediencio al superiu. Mas la peregrinació cap al xoc, un tiabio de l'Eliquio Santos, fuguet pas brico aimado per la gleiso que considerava le presfait mai proche de la superstició e de l'idolatrio e pas de la fe bettadiero. Dempei Justinia, i abio cinc patriarcats in Occident, Roma e in Orient Constantinople, mas tabi Antiochio, Gerusalem e Alexandrio. Curo le papat occidental affirmet l'usage ufficial del latin e pas del grec como lengo liturgico, l'Orient volget pai segui le meteis cami e confirmet l'usage del grec como lengo de Diu. La Pasco ero comune, mas in Orient la festa mai importante ero l'Epifanio, le 6 de genier. Rumo sa che la confirmario che la naissenzio del fil de Diu, le 25 de decembre, ero encaro mai importanto sense reconeisse che ero uno dato pla restacado a mil anciano festo pagano del sol inuictus. En 325 apre ple concili de Niceo e Constantinople en 381, le problemo dell'arianisme semblabo esse superat, mas alaro nasquet un problemo nouvel. Jésus, homme ou Dieu? Le patriarcat de Constantinople aimabo paibricole nu de Maria Theotokos, maire di Dieu, mas en 431 nou patriarco condennet a que lo practico al concili de Fejus. Eutiques, en claro, prepauset que l'humanitat de Jésus fusquesse chucado per sa divinitat. Cos le monofisisme. Fuguet excomuniat per la vesque de Constantinople e tabè per l'empaire de Roma. L'emperaire Teodosi le segu convoquet un concili, mas Dioscor ordonet d'attacar la gleiso un tiabio le concili e Eutiques i fuguet ausit. Encaro, en 451, un nou emperaire ordonet de fa un nou concili en Calcedonio. Dioscor fuguet enviat en exili e le monofisisme condennat. Mas, fin finalo, diversos gleisos cristianos orientalos se desepareron de Roma e tabe de Constantinople en tut causi le monofisisme. Le scottes egipcias, le sirias, les armenias e les etiopias. D'autros encaros, les cristias perses causigeron le nestorianisme. E l'istorio de la gleiso cristiano comencet già de Besido cantaribet l'edat més jeune. Le christianisme des visites, un article del Christian Andreu paregut le 21 d'agost de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com.
5: À la bille des pins.

Los Rebenguts Maritim accumulats per la Ligo de Delos servisson de mai en mai a la reconstrucció d'Ateno. Pericles configo al sculptadu e architecto Fidias la tocco de transformar l'acropolo en un lloc reservat as dius protectus de la bilo. Mai d'un temple sum bastitz, lo mai conegut es lo Partenon che servit sa contada qui de coffre per lo tresor de la Ligo de Delos e navagan en mai un statue en auto de tout semestre e nor e enebori representent Pallas d'Ateno, la deesso protectrice. Fidias sculto un autre statue de la deesse tabello che la punto della lanza servizio de pun de miro al smaris cantache li spassabon lu cap sumiu al sud dell'Attico. L'istoria grec Plutarche descritch Pericles e lu rotle che la construzione ateniano giugo per sa politico.

como filmats havent lo vigorú de la bacona. E pel sentonge coi effectivament qui conden de un pau precis havent lo peire Stephen. Aquí un pau ce que se podien trobar après pau de principal dignitari de la Glaise Qatar din lo país de d'Occitania. Effectivament, podem ensatzar de parlar també de la Glaise de Roma, dei francesi, de las canzoni militanti de Estrobadur, de lor sirventes che incoraggiavo la lutta, e lor bout souvent de las trobairits e de Estrobadur d'intret en resistència. Effectivament, quan los cruzats arribèrent sul nostre país, en un mes de juillet de 1209, la ibuse de Estrobadur se brésuquèrent. Un moment, e faccio a las divisiu dei gran princi del nostre país, lo conte de Toulouse che cintet lo can de la cruzada jusqu'al il massacre de Béziers a Carcassonne e su un bescun trencavel tombat in 15 jours, las paraules semblo inutile. La violenza fantastica dei combats